0: Herrera Incope.
1: Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
2: Anunciar elecciones anticipadas y no decir ni mu, ni de Ceuta, ni de corrupción. Zapatero, Las Joyas, Leire, con el tema de las cloacas. Begoña, en la fila, a la espera y por supuesto Ceuta.
3: Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
4: Tiri, tiri, tiri.
5: En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
6: Y con la fórmula coche casa de línea directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Ojo al dato!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
8: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar por Segura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
9: Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
10: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
11: Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte. No dejan de pasar cosas, señores. Y prepárense, porque lo que viene es muy fuerte y a otro nivel. La información manda, con respeto y con investigación. Un nuevo Horizonte se abre en Cuatro.
12: Horizonte, de lunes a viernes a las 9 y 10 de la noche en Cuatro.
13: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año.
14: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de su COPE más próxima.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Baleares.
1: Estar informado.
15: El próximo 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para hablar de cómo cuidamos nuestra salud mental y de cómo acompañamos a quienes atraviesan un problema de salud, porque la recuperación va mucho más allá de una consulta. También tiene que ver con la familia, el trabajo, la vivienda, las relaciones sociales y la autonomía. En Mallorca, las 6 entidades de la Federación de Salud Mental atendieron el año pasado a más de 1.500 personas y hoy reivindican el papel del tercer sector en este acompañamiento. Hablamos de todo ello con Guillem Febrer, presidente de la Federación de Salud Mental de Mallorca. Guillem, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
16: Muy buen día, ¿cómo está?
15: Guillem, encantados de tenerte con nosotros. Cuéntanos, cuando hablamos hoy de salud mental, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Hemos cambiado nuestra forma de entenderla en los últimos años?
16: Sí, jo crec que és un concepte i sobretot és una percepció i un sentiment que va amb evolució. Com entenem nosaltres la salut mental? Com entenem el suport que nosaltres prestem en aquestes 1.500 persones que anualment confien en nosaltres? Nosaltres entenem la salut mental com a el suport a la seva salut mental, com una forma d'aconseguir que totes aquestes persones aconseguessin tenir el seu projecte de vida, que tinguin una vida plena. Per tant, jo crec que des del tercer sector diguéssim, és un element clau a dins tota la organització social que tenim per donar suport a la salut mental de les persones que ho necessiten, per amb aquest enfocament que les persones puguin dur a terme el seu projecte de vida, aplicar aquestes metodologies més punteres i més, diguéssim, més destacades perquè això sigui possible.
15: Claro, muchas veces asociamos la salud mental exclusivamente a tener un problema, un diagnóstico o necesitar tratamiento, pero la salud mental es mucho más amplia, ¿no?
16: Sí, efectivamente. Un diagnóstico no deixa de ser una, per dir-ho així, un codi identificador d'una problemàtica, d'una sintomatologia que té la persona. Però nosaltres sabem que és important assentar el model un model d'atenció a la persona que sigui, diguéssim, que tingui una visió molt àmplia i que ataqui, diguéssim, que de qualsevol manera també tingui en compte les causes d'aquesta sintomatologia. Moltes vegades un trastorn mental és produït per un trauma. Per tant, el que és el trauma l'hem de tenir en compte a l'hora d'ajudar la persona, a l'hora de que la persona pugui plantejar el seu projecte de vida. I també hem de tenir en compte la manera, diguéssim, el sistema en el qual està immersa la persona. Per tant, per això de nosaltres, el nostre model d'atenció és sistèmic, és a dir, té en compte tot l'entorn de la persona, l'entorn familiar, l'entorn d'amistat, l'entorn social en el qual viu. Si no tenim en compte tot això, la causa i el sistema que envolta la persona, difícilment podem ajudar en aquesta persona. Per tant, el que són els símptomes que provoquen tota aquesta situació de base. Per tant, això li den diagnòstic. I aquesta meditació, això són instruments que podem emplear per ajudar la persona. Però han de tenir una visió molt més ampli i des del tercer sector la tenim.
17: Claro, estamos viendo más problemas de salud mental ahora o simplemente estamos hablando más de ellos y detectándolos antes.
16: Creo que son las dos cosas. Por una banda, hay factors, diguéssim, desencadenants que se van potenciant. A ningú estia perquè vivim en una societat estressant, a ningú estia perquè no vivim temps fàcils, canvia molt la manera de relacionar-nos, xarxes socials, etc. Canvia també la manera en la qual afrontem tota una sèrie de qüestions que són difícils, per exemple, tema d'habitatge, tema de feina, tema laboral, si tot això no és fàcil. Per tant, si tot això, si sabem que aquests factors poden ser desencadenants d'un problema de salut mental, és normal que hi hagi més problemes de salut mental. I per altra banda, també, i això té la seva part, en principi és un tema positiu, han parlat molt més i se detecten molt més aquestes qüestions, aquests problemes de salut mental. Per tant, jo crec que són les dues coses.
17: Claro, y aquí hay algo que parece fundamental, ¿no? Y es pedir ayuda a tiempo. ¿Seguimos llegando demasiado tarde a los problemas de salud mental?
16: Mira, jo sempre he dit una cosa. Quan arribam a un ambient, a un ambient hospitalari, quan la persona ha de fer ús d'un hospital, això vol dir que ja arribem tard. Per tant, és important prestar suports i prestar serveis a la persona en el seu entorn comunitari. Si ho fem així, primer, podem fer prevenció. Des del tercer sector tenim moltes activitats, diguéssim, dins àmbit de la prevenció, com són els projectes WhatsApp, com són els projectes FIPAP, que ajuden en els nens i les edats més primerenques a identificar problemes de salut mental i que ho puguin compartir, puguin expressar del seu malestar. I també, si no arribem a temps en la prevenció, és important que els primers estadis en els quals una persona desenvolupa un trastorn mental, un problema de salut mental, puguem atendre aquesta persona per a dins del seu espai comunitari. Només en aquells casos en què arribem tard o que no es quedi més remoi que anar a fer un ingrés hospitalari, hauria de ser necessari haver d'anar a l'hospital. Però jo crec que hem d'actuar molt abans.
17: ¿Qué señales deberían hacer que una persona o su entorno piense esto ya no es simplemente estar pasando una mala racha aquí, necesitamos ayuda de verdad?
16: Bueno, a totes les entitats de la federació tenim personal tècnic que te sabrien respondre molt millor que jo aquesta pregunta, perquè jo som gerent o gestor, no? Però, en definitiva, quan una persona s'interrelació amb el seu entorn, comença a ser difícil, comença a ser pesada, comença a ser dificultosa, jo crec que això ja és una senyal d'alarma, no? Que ens ha de permetre tenir, diguéssim, la iniciativa de ja poder comentar, poder demanar ajuda. Per tant, insisto en el que deia antes, que és important arribar en aquests estats tan primerenys de que, quan m'ho donen compte d'això, de que relacionar-nos amb el nostre entorn ja és difícil. Tenim una sèrie de sintomatologia positiva, negativa, en fi, que ja se mos fa difícil en el nostre dia a dia sentir-nos bé en el nostre entorn. Jo crec que això ja és motiu de pensar veurement què passa.
17: Claro, cuando una persona tiene un problema de salud mental, todo lo que ocurre fuera de la consulta médica tiene importancia, ¿no? La familia, los amigos, el trabajo, tener una vivienda, todo.
16: Evidentemente, el trastorno mental no aparece por generación espontánea. Hi ha una sèrie de causes, hi ha una sèrie d'estressants, hi ha una sèrie de qüestions que fan que la persona no pugui afrontar d'una forma adequada una determinada situació. I a partir d'aquí se genera una sintomatologia que identifiquem com un trastorn mental, i en això li posam un nom. Si aquests noms estan recollits en el DCM, que és una guia, s'utilitza la psiquiatria per identificar una sèrie de símptomes i tractar aquesta sintomatologia. Però si aquesta sintomatologia, la base d'aquesta sintomatologia és tota una sèrie de qüestions que ara tu deies, problemes de la feina, que no tens un habitatge, que tens por de poder anar a viure en el carrer, que tens problemes amb la família, que ha tingut un abús sexual, en fi, mil coses. Si no tenim en compte tota aquesta base, difícilment podrem solucionar el problema d'aquesta persona i difícilment aquesta persona podrà lluitar amb el seu caràcter de vida. Per això és tan important tenir aquesta visió global com la que tenim en el tercer sector.
17: Uh-huh. Guille, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que tot el món se conciencie sobre este día tan importante. Muchísimas gracias por tu tiempo.
16: Muchísimas gracias a vosotros por hacer la difusión.
17: Gracias, que tengas muy buen día.
16: Igual.
17: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
18: ¿Quieres perder peso y sentirte mejor de verdad? En Centro Integral de Nutrición Islas Baleares te ayudamos a conseguirlo. El equipo dirigido por el Dr. Pagán cuenta con el aval de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Más de 1,000 procedimientos avalan nuestra experiencia. Centro Integral de Nutrición de las Islas Baleares.
19: Chavalote, ¿dónde va con esa joya?
20: Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
19: Despierta, chaval. Esos solo son cantos de sirena. Féalo seguro. Ver a Oro City Pago Más Chatín, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
21: Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City Pago Más. Única dirección, calle Josep Tous y Ferrer, número 14, junto a Mercado Olivar.
19: Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City Pago Más Chatín.
0: Herrera en COPE.
1: Estar informado.
14: Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias. Y Herrera en COPE continúa.